0: i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Hola, soy Abel García, Product Manager de Ibiza Health and Beauty, que es el club de bienestar de fomento del turismo.